Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

carteles de luto del corazón.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per Orelles Gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right?

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em

0: Desastres.
1: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

artilleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

vida. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte la representació de Plaer culpable, una comèdia escrita i dirigida per Lara Díez que posa el focus en les relacions de parella, la sexualitat i les contradiccions entre els ideals personals i la realitat quotidiana. L'obra explica la història d'una parella a punt de tenir el seu primer fill que, amb la voluntat de començar aquesta nova etapa amb total transparència, decideix confessar-se tot allò que s'han amagat durant la relació. La parella la interpreten Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer. Donem pas a la directora i autora Lara Díez.
3: Plaer culpable és una obra d'una parella que estan a punt de tenir una criatura i són molt modernes, molt d'esquerres, molt progres, i decideixen, ja que estan en pandèmia, decideixen aprofitar les 38 setmanes d'embaràs per explicar-s'ho tot, perquè així, si s'expliquen totes les coses, que petites que siguin, que s'han pogut amagar, doncs estaran més preparades per l'arribada de la criatura, perquè segons han llegit, perquè han fet molts cursos, s'han format, han fet moltes preparacions per la criança, doncs han llegit que la criatura, doncs, quan neix, doncs fa que tots els petits problemes s'eixamplin, i així que decideixen que és una bona idea que es puguin explicar tot. I a partir d'aquí ja no dic res més perquè faria molts spoilers, però realment comencen a aparèixer moltes coses que generen un dilema i generen un estat de controvèrsia i d'ambivalència en el públic, que després, quan acabeu de veure la funció, doncs dona per a un sopar llarg de debat sobre tot això que els hi passa.
2: La proposta neix d'una experiència personal que la pròpia autora situa com a punt de partida del projecte.
4: Jo vaig anar de viatge als Estats Units amb una furgoneta i érem 9 persones fent un road trip, i de sobte una de les persones va explicar un bulo que en aquell moment ens va semblar veritable, que parlava d'això, d'embarassos, criatures, relacions de parella, i és que no ho puc dir perquè ja dic que es faria el gran spoiler de l'obra, però just va explicar això i tothom, aquella furgoneta que érem, que totes ens consideràvem d'esquerres, pues, progres també, no? Molt modernes, molt bueno, amb la ment molt oberta que som, però quan ens van explicar aquest bulo vam començar a dir totes el que faríem, i va resultar que va començar a sortir d'aquelles persones que érem, va començar a sortir els instints més possessius, més salvatges, més troglodites i més retrògrades que hi podien haver. I vaig pensar, n'he de fer una obra de teatre, això s'ha de portar a escena, perquè és el lloc on és una decisió política de portar això en escena, perquè el teatre és on podem pensar i on podem comunicar i on podem parlar juntes de totes aquestes coses, i dirigir-ho també ho volia dirigir jo, perquè em feia molta il·lusió tirar endavant aquest projecte. I després hi ha unes intèrprets, el Francesc Ferrer i la Mar Ulldemolins, que defensen això a muerte, i és una meravella veure'ls en escena, així que res, us esperem.
2: La funció Plaer culpable tindrà lloc aquest dissabte a 8:00 del vespre al Teatre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972-36-28-70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Fèlix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
4: La que te bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio, nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros y la verdad mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme y a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera, siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
3: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
5: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Fèlix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Fèlix i a la seva dona, i doncs, com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també te posaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
3: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Fèlix i de la seva tia, Patro Saavedra. A partir del 99, en Fèlix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Fèlix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret, una iniciativa impulsada per Turisme que dona continuïtat a les campanyes desenvolupades durant els anys 2024 i 2025 sota el lema Diguin el que diguin, Som molt de Lloret. La nova proposta manté l'essència de la marca i el caràcter pioner del municipi. La campanya es presenta com una evolució natural del relat iniciat els darrers anys i vol reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, assenyala la importància del sentiment de pertinença lloretenc.
2: Jo crec que el missatge està molt clar, no? És diguin el que diguin, som molt de Lloret. I amb això volem dir doncs, que tenim aquest sentiment d'estima del nostre poble, de que tothom se'l faci seu, que entre tots hem de tenir doncs, aquest sentiment de pertinença, de cuidar, d'estimar molt tots els racons, els barris, les diferents cultures i nacionalitats que trobem a Lloret, que entre tots sumem i aportem i, com sempre hem dit, Lloret és un poble molt acollidor i d'acollida, sigui temporalment perquè doncs, la gent decideix passar les seves vacances a Lloret i doncs això, la campanya ja ho diu tot, l'hem presentat aquesta setmana i doncs a continuar, diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Amb un to proper, optimista i positiu, Som molt de Lloret reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora, diversa i amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic.
2: Tothom estimi Lloret de Mar, se'l faci seu, el cuidi, el mimi i entre tots formem aquest Lloret, evidentment. O sigui, sí, és reivindicar sobretot aquest sentiment de pertinença cap al nostre poble.
1: La iniciativa posa les persones al centre i les converteix en ambaixadores del municipi, mostrant el potencial paisatgístic, cultural, gastronòmic i de lleure de la destinació.
2: Doncs un paper molt, molt important, el paper més pioner dels residents i tot plegat doncs, les persones que ens visiten. Evidentment és una campanya feta des del Departament de Turisme d'aquest Ajuntament perquè volem doncs, enfocar aquesta mirada, aquesta convivència entre els residents i els turistes, que aquests últims turistes els necessitem, que per això l'anunci parla que entre tots Lloret té totes aquestes activitats, tenim comerç divers, tenim bona restauració, tenim els hotels, els càmpings, els carrers plens de gent, terrasses, els bogadors, hi ha camí de ronda, hi ha natura, hi ha muntanya, Lloret tens de tot i està clar que durant un cert temps hem de conviure doncs, residents amb turistes. Evidentment el turisme és la nostra indústria, jo sempre dic el mateix, no fabriquem cotxes, no tenim fàbriques textils, vivim d'això i doncs, hem d'intentar fer-ho bé, no? Doncs, que la gent gaudeixi de les seves vacances, que es porti un record del nostre Lloret, que faci el boca a boca de que és una destinació d'acollida i que Lloret té molt de potencial, que amb tots els racons i els llocs emblemàtics que tenim, per tot això ens hem de sentir molt orgullosos.
1: La campanya es desplegarà a través de diferents canals de comunicació com ràdio, televisió i formats digitals, amb l'objectiu d'amplificar el missatge i continuar posicionant Lloret de Mar com una destinació orgullosa de la seva identitat i preparada per afrontar els reptes de futur. Aquesta acció comunicativa també es complementa amb altres iniciatives municipals orientades a reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença. Entre elles destaca la campanya Antirumors Som Totes de Lloret, impulsada per combatre els discursos d'odi i posar en valor la diversitat com un dels grans actius del municipi.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Still Alive.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El Club Rem Pescadors vol que els membres i exmembres de l'entitat decideixin com serà la nova samarreta de la pròxima temporada. Per aquest motiu, han obert un concurs en què tothom pot fer les seves propostes i la més valorada serà la que lluiran els bugadors del club la pròxima temporada. Els principals requisits del disseny són que el format ha de ser el d'una samarreta amb mànigues, amb el vermell com a color principal, combinat amb el negre i el blanc, i s'ha d'incloure l'escut. A més, el disseny ha de poder estar pensat per incloure entre 3 i 6 marques de col·laboradors. Escoltem un dels membres del Club Rem Pescadors, David Abril.
3: Ens tocava renovar la samarreta i, parlant, vam decidir que fossin els exmembres del club qui decidissin com volien que fos la nova samarreta. I parlant vam dir, ostres, i per què no obrim a qui vulgui donar el seu punt de vista, que ho faci, serà ben rebut, i que tothom qui vulgui fer alguna proposta de samarreta per nosaltres, fantàstic.
2: Hi ha temps de participar fins al 5 de juliol. Les propostes es poden enviar al correu de l'entitat clubrempescadors@gmail.com. D'altra banda, el Club Natació Lloret va ser el 7è classificat de la Copa Catalana en categoria infantil amb una 17a posició final. La competició disputada el passat dissabte a les instal·lacions del Reus Ploms va comptar amb bons resultats per part dels nedadors lloretencs. Javier García va aconseguir una nova marca mínima d'Espanya en els 1.500 metres lliures, mentre que Simón Kutcher va fer la mínima de Catalunya en els 50 metres papallona. A més, entre els resultats més destacats hi ha les primeres posicions de Màxim Tolmachev i Ion Baranita, que van assolir les primeres posicions en diferents modalitats. L'endemà, diumenge, l'entitat també va participar en la final de la Copa Catalana en categoria Leví. En aquesta cita, el Club Natació Lloret va poder fer per primera vegada en la seva història una competició en piscina de 50 metres a casa. Entre els resultats, destaca la marca mínima que va aconseguir Júlia García pels campionats d'Espanya en els 50 metres papallona. En la classificació general, l'equip va assolir la 9a posició de la final i la 29a de Catalunya. I ara fem un apunt de l'Escola Gimnàstica Rítmica Lloret, que va participar el passat cap de setmana a la final nacional dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Ho va fer amb 4 equips, 2 conjunts alevins i 2 conjunts benjamins. Des de l'entitat han valorat aquesta oportunitat de manera molt positiva i es mostren satisfets per haver pogut participar en les finals davant dels millors conjunts de cada comarca. La final dels Jocs Esportius Escolars es van celebrar el passat cap de setmana en 2 jornades a la Ciutat Esportiva de Blanes.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Tengo ganas de apostarlo todo.
1: Voy sin miedo y entregando el alma. Voy buscando lo que me faltaba.
2: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Des del passat dijous, el Club Hoquei Lloret és nou equip de l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. El conjunt lloretenc va rebre la resposta del comitè de competició a la impugnació del partit de l'última jornada davant del Mataró per alineació indeguda del porter. La resolució es va ser favorable als interessos del Lloret, guanyant el partit per un marcador de 10-0, assolint així l'ascens a l'Hoquei Lliga. Després de confirmar-se l'ascens, el president del Lloret, que és Joshua Pérez, va remarcar que el club mantindrà la seva mateixa filosofia amb què ha aconseguit arribar a l'elit.
3: Nosaltres hem pujat a l'Hoquei Lliga sent un club humil, intentant tenir el màxim de nanos de casa, i així seguirem a l'Hoquei Lliga. I no ens tornarem bojos ni farem cap cosa que torni a posar en perill l'economia del club. Llavors, jo crec que tenim jugadors que han sigut capaços de pujar a Hoquei Lliga, doncs ara hem de veure si són capaços de mantenir la categoria. No serà un any fàcil, evidentment, vale? Hoquei Lliga amb pocs equips, n'hi ha de molt forts, però a vegades la il·lusió i el ser un bon equip està per sobre d'individualitats.
2: El tècnic Manel Díaz continuarà al capdavant del primer equip la propera temporada. Segons el president, quan va assumir el càrrec a mitja temporada, ja es va acordar que lideraria el projecte el curs vinent. Paral·lelament, Pérez també ha valorat de forma positiva la classificació del segon equip a Primera Catalana per al play-off d'ascens a Nacional Catalana. D'altra banda, seguim en plana esportiva. El Club de Rem Santa Cristina s'ha proclamat campió del Campionat d'Espanya amb l'equip veterà femení. És la tercera vegada que les veteranes de l'entitat assoleixen el títol de campiones d'aquesta competició estatal, imposant-se amb molta autoritat des de l'inici. La categoria de veteranes comptava amb la participació de 28 equips. El nivell era alt, però les lloretenques van passar les eliminatòries amb solvència i es van classificar per la final A, on es van imposar per assolir el seu tercer Campionat d'Espanya. Encarna Illescas, jugadora i entrenadora de l'equip veterà femení, assenyala que l'èxit és fruit de l'esforç i del treball de les jugadores.
4: Hem guanyat els dos anteriors anys al Campionat d'Espanya de lleu del Mediterrani, i aquest any, pues, la veritat és que, tot i que hi havia, tornava a haver una gran participació per part d'equips veterans femenins, eren 28 equips, pues, la veritat és que, bueno, vam anar passant les eliminatòries i al final, pues, ens vam classificar per final A i, bueno, i hem guanyat el campionat. Llavors, bueno, això no és casualitat ni és sort, és fruit d'una gran feina.
2: El Campionat d'Espanya s'ha disputat aquest cap de setmana a València i també ha comptat amb la presència dels equips absolut masculí i femení de Santa Cristina. En els dos casos no es van poder classificar per la final B i van anar a la final B, els dos amb una quarta posició.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1 euro i mig. Horari de visita, de dilluns a diumenge, de 10 a 2 quarts d'una del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita. Un poquito de siesta y fiesta.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte la representació de Plaer culpable, una comèdia escrita i dirigida per Lara Díez que posa el focus en les relacions de parella, la sexualitat i les contradiccions entre els ideals personals i la realitat quotidiana. L'obra explica la història d'una parella a punt de tenir el seu primer fill que, amb la voluntat de començar aquesta nova etapa amb total transparència, decideix confessar-se tot allò que s'han amagat durant la relació. La parella la interpreten Marc Ulldemolins i Francesc Ferrer. Donem pas a la directora i autora Lara Díez.
4: Plaer culpable és una obra d'una parella que estan a punt de tenir una criatura i són molt modernes, molt d'esquerres, molt progres, i decideixen, ja que estan en pandèmia, decideixen aprofitar les 38 setmanes d'embaràs per explicar-s'ho tot, perquè així, si s'expliquen totes les coses, que petites que siguin, que s'han pogut amagar, doncs estaran més preparades per l'arribada de la criatura, perquè segons han llegit, perquè han fet molts cursos, s'han format, han fet moltes preparacions per la criança, doncs han llegit que la criatura, doncs, quan neix, doncs fa que tots els petits problemes s'eixamplin, i així que decideixen que és una bona idea que es puguin explicar tot. I a partir d'aquí ja no dic res més perquè faria molts spoilers, però realment comencen a aparèixer moltes coses que generen un dilema i generen un estat de controvèrsia i d'ambivalència en el públic, que després, quan acabeu de veure la funció, doncs dona per a un sopar llarg de debat sobre tot això que els hi passa.
3: La proposta neix d'una experiència personal que la pròpia autora situa com a punt de partida del projecte.
5: Jo vaig anar de viatge als Estats Units amb una furgoneta i érem 9 persones fent un road trip i de sobte una de les persones va explicar un bulo que en aquell moment ens va semblar veritable, que parlava d'això, d'embarassos, criatures, relacions de parella, i és que no ho puc dir perquè ja dic que es faria el gran spoiler de l'obra, però just va explicar això i tothom, aquella furgoneta que érem, que totes ens consideràvem d'esquerres, pues, progres també, no? Molt modernes, molt bueno, amb la ment molt oberta que som, però quan ens van explicar aquest bulo vam començar a dir totes el que faríem i va resultar que va començar a sortir d'aquelles persones que érem, va començar a sortir els instints més possessius, més salvatges, més troglodites i més retrògrades que hi podien haver. I vaig pensar, n'he de fer una obra de teatre, això s'ha de portar a escena perquè és el lloc on és una decisió política de portar això en escena, perquè el teatre és on podem pensar i on podem comunicar i on podem parlar juntes de totes aquestes coses, i dirigir-ho també ho volia dirigir jo perquè em feia molta il·lusió tirar endavant aquest projecte. I després hi ha unes intèrprets, el Francesc Ferrer i la Marc Ulldemolins, que defensen això a muerte, i és una meravella veure'ls en escena, així que res, us esperem.
3: La funció Plaer culpable tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme. Amb melodia. A amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Costa Brava.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Sonen els èxits que més t'agraden.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Fèlix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
3: La que te sientes bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio. Nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros. Y la verdad, mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme, y es a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera. Siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
2: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
4: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Fèlix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Fèlix i a la seva dona, i doncs, com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també t'apossaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
2: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Fèlix i de la seva tia Patro Saavedra. A partir del 99, en Fèlix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Fèlix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical de la Ràdio
9: de Mar. Spread good vibes.
10: Spread them well. Around the world.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Us espero aquí.

Entrem ja a l'última setmana de maig i això significa que activem la temporada de sessions més rítmiques, adequades i perfectament encaixades en aquesta època de l'any. Bé, en aquest cas, molt present el que vaig veure ara fa uns dies a Eivissa amb tota la programació dels grans noms a les principals sales de l'illa. Això vol dir que tenim a tocar l'estiu i sessions mítiques no només a l'Illa Blanca, sinó també a la resta de les nostres ubicacions preferides. Així que avui tindràs uns 60 minuts molt moguts. Això sí, anirem pujant i baixant la intensitat a moments de baixes revolucions. Per començar, la Fat Band en tota la seva plenitud. I aquest I Fan Loving. Seguidament una cançó dedicada a Stephanie amb Harry Thunder, que ens aporta un ritme realment captivador i amb molt bona energia. Això és l'hora de les notes. Benvinguts!

Directament al cor, bategant amb tota la força del món aquest Feel So Good. És que aquesta barreja de sonoritats house amb segell Ministry of Sound ens transporta al club per excel·lència de Londres. I ja preparada, la Delphi Music Factory des de Sheffield, projecte de música electrònica que és sobretot reconegut per aquest punt de nostàlgia dels 90, house, disco i gospel industrial. My People Love Can Live Forever. Realment hem vingut ben carregats de ritmes accelerats, perquè després, una altra d'aquesta formació amb Loving You.

gran nom que fa referència a un dels bulevards més coneguts a París, exactament del barri llatí, amb Crossing the Boulevard Saint Michel. Així s'anomenen i ens deixen bon regust musical sense estridències amb Violet Baleois fent aquests sutils arranjaments vocals. Moment disfrutant a l'hora de les notes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Llegendari productor francès Marc Cerrone, que acaba de llançar aquest New Highs amb una introducció de pel·lícula de James Bond i amb la col·laboració de la cantant Adi Oasis, protagonista en aquesta sessió 39. I seguirem amb un altre tros de tema que segur et farà ballar, sense cap excusa. Must Be The Music, un clàssic dels 70 recuperat per les pistes de ball i amb molt bones harmonies amb les cordes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Canvi ara d'estil i ens passem per una estona al pop d'aquesta cantant nord-americana, Tuffany Stringer, amb aquest Casuality. Com et deia, moment per baixar la intensitat durant uns minuts a l'hora de les notes.

0: Aquest és un altre d'aquells que, si has estat en alguna mítica sessió de l'Illa Blanca, no pot faltar. Over You Through Lies, entrellaçada amb una de les que està posades dins l'estanteria de Gold Hit, amb Michael Gray, What About My Love. Entrem a moments estel·lars del so disco.
1: L'hora de les notes.

0: No cal dir que fa més d'un mes és màxima actualitat, tot i que si et pares a pensar-ho bé, sempre està en boca de tothom per un motiu o un altre. Jo, sense anar més lluny, dec part del meu amor i passió per la música al descobriment quan tenia només 11 anys del seu disc Thriller. Ara, des de la Jans Collective, amb un tros d'orquestra sinfònica gravat als Abbey Road de Londres i amb la veu de Josh Babu, aquest Human Nature de Michael Jackson.
1: Cada setmana, Carles Gilibets presenta L'Hora de les Notes.
2: Looking out across the night time,

tindrem aquest estiu per les nostres terres en concert novament. Quina brutalitat de dona i quina energia en el seu directe. Parlo de LP, que té un nou tema, en aquesta ocasió molt tranquil, anomenat Shelley.

0: James Allen és un descobriment d'aquesta setmana a l'hora de les notes. Ell arriba des de Tailàndia i representa un dels fenòmens de les bandes asiàtiques amb el duet d'indie-pop Habs. Ara en solitari ens presenta My Friend.
1: L'hora de les notes.
0: Va, recuperem una mica de la sintonia que ens ha marcat aquesta sessió de l'última setmana de maig amb Baby Come Back amb Mayer Hawthorne. Si ens segueixes habitualment, ja saps que són aquestes peces les que ens donen tota la vidilla del món. I seguirem amb un tema que dura una mica més del que hem triat nosaltres. Una joia del gospel i el Soul House, He's the Joy, tema clàssic del 99 amb Donna Allen. Quina potència de veu!

Aquests DJs són experts en tenir una presència destacada aquests mesos amb les seves remescles. Milk and Sugar, amb un bon grapat ja de temes molt reconeguts. Aquí, amb un altre d'aquells que et fa ballar perfectament i amb una veu sorprenent. Higher and Higher.

Us deixo amb una brutalitat dels Purple Disco Machine. Tremendo als baixos d'aquest tema. Cinta i dinàmica elèctrica per omplir pistes. Amb Disco Cherry, que recorda els inicis de les discoteques de la Costa Brava i d'Eivissa als anys 70. Mira el vídeo i veuràs com es recreen en aquells ambients del principi del turisme. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Fins la propera setmana.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: La ràdio de Lloret de Mar.
3: Iniciem el programa de màxima actualitat musical Radio Box. En aquest dissabte 30 de maig d'aquest 2026, començam amb Jessi Reyes en Eliana.
4: A Nova Ràdio Lloret, Radio Box, amb Albert Batlle.
3: Illuminate.

0: exclusiva. Ens acaba d'arribar aquest nou de Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Madonna en Peggy Gou, I Feel So Free, de Energy Mix.

Havíem escoltat a Alexander Stan, Nick Diffen, en Omar Duro, Talk. L'hem enllaçat amb el nou single de Natalie Imbruglia.

0: Tinc junts la màxima actualitat musical a través de la 90.2 des de Nova Ràdio Lloret. Becky G en aquest EPA.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

sobrepassant ja les notes horàries, a 9:45 en aquesta nit de dissabte. Calvin Harris and Jay-Z amb aquest Satisfy. En aquests instants, la música de màxima actualitat de Jonas Blue amb aquest nou single Girls.

0: l'actualitat, el nou single de Perrier, The Passenger's Princess.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Olivia O'Brien, I'm Perfect.

0: En aquest instant arribem a les 22 hores en aquesta nit de dissabte 30 de maig d'aquest 2026 amb la millor música dance. Deep Bebés amb Nelly Furtado, The Torture of the Heart.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Sound Potential.

0: Dins, en són 7 alts minuts per damunt de les 22 hores en aquesta nit de dissabte 30 de maig d'aquest 2026. La música de Dagny Rain.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Michael Horan, A Little More Time.

0: Katy Perry amb aquest nou treball en Chief Keef The Legendary Lovers, Save Me.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Entra com a novetat a la llista oficial britànica. Posició número 2 directament és el més nou d'Olivia Rodrigo amb aquest The Cure.

0: extraordinària de la veu d'Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Teddy Swims, Mr. No Eat All.

0: Quim Petras, A Need for Speed.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret. Ask yourself.

0: Lily Allen and Jade, The Bed For Me, The Jade Remix.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Jade in All We Know.

0: Pretiagando, Chetty, Runaway, re més de la meva part, un total ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. A continuació, The Script, Man in the Area. I re més.
1: Radio Box.

0: 12 de la noche, escucha Club Privé, de Privé Magic, con DJ Robert Moreno.
1: Nova Radio Lloret, és mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.

seguint de prop amor al vent. Et vull veure fent cançons fins